tant que ets imun, que s'està caint cuesca. I amunt fa'ls batxant, un batxant d'eix pasca càtex. Xocaran, mai estestan. Ah, tem un buchtin kirtilan. Ja, oh, París. Oh, París. Ja, mon. Ah, oh, París. Toppem kulan mo. Jouna ante. Chalas. Jorkala. Teaustajia.